0: meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Dieter.
1: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa un carrer tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. També una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Vilaseca, deixa un altre carrer tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els centres educatius viuen avui una nova jornada de vaga convocada per USTEC, la CGT i la Intersindical després que una consulta entre el professorat hagi rebutjat el preacord signat la setmana passada amb el Departament d'Educació. El no s'ha imposat amb el 65% dels vots i una participació superior al 61%, fet que ha portat els sindicats convocants a mantenir l'aturada i a organitzar avui una gran manifestació a Barcelona. El preacord inclou un nou complement salarial progressiu, l'increment del complement específic i la convocatòria de 5.000 cat i més de 6.000 dotacions per l'escola inclusiva. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures són insuficients. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions fa uns minuts a la xarxa després que el col·lectiu hagi tombat un preacord al qual USTEC ja estava d'acord.
2: I si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment, però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores.
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reiterat el compromís del govern de desplegar l'acord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Les negociacions es reprendran de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'aquest dijous van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. El temporal també va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van rebre 89 avisos i el telèfon 112 va rebre també 169 trucades relacionades amb la pluja. I de fet, la pluja i el vent han marcat la primera jornada del Primavera Sound i han obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batgial. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. Tots els intents, volíem dir, de reprogramació, l'actuació de Massive Attack també va acabar anul·lada de matinada. I pel que fa avui al temps, els ruixats ja perden força avui i el sol tornarà a ser el protagonista bona part de Catalunya. Tot i això, hi haurà alguns núvols baixos, sobretot ara al matí, i algun ruixat aïllat a l'interior de Girona durant la tarda. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Som DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
2: Més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes, els perfectes secundaris i Entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Serra Viva, entre l'Ebre i els Ports.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquest.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una variant a l'AP7 de Vilaseca, continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7, a Parets del Vallès, a la C33, a Mollet del Vallès, i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 a Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les 10 i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dos Jacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes. Els perfectes secundaris i entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Serra Viva, entre l'Ebre i els Ports.
1: Molt més que cançons que estimes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes, els perfectes secundaris i Entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva, entre l'Ebre i els forts.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la Bideu, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. Posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan Garcia, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes, els perfectes secundaris i entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Serra Viva, entre l'Ebre i els focs.
1: Impacta la teva ràdio. Sona, dissona, dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord, tota l'educació ha de ser pública, i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació, i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació, i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: USTEC ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa, aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sauna ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan Garcia, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes, els perfectes secundaris i Entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva, entre l'Ebre i els pocs.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8, més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres.
11: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
12: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
9: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
13: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
14: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
0: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
15: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
5: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
0: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
5: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
17: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
16: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
19: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
18: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
19: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
18: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
21: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
20: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
5: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
4: és possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
5: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
7: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
22: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
7: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123 fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
23: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
26: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
25: Unes discrepàncies que han fet palesa una esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
2: És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, que està passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada cinc empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
8: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
3: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
10: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
3: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
2: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal Tele, Honor Bartomeu.
11: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
12: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
11: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
13: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
27: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
13: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
6: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
13: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà, els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
25: La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
3: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
14: ¿Qué has encontrado?
15: Un lugar. He encontrado un lugar.
3: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
15: És maravilloso. ¿A que sí?
16: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
17: ¿Ha perdido la fe?
15: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
3: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
15: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
14: ¿Qué más?
18: ¡Yo tengo el poder!
3: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
19: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
28: Ya no hay nada más que decir.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em torna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà, recordem-ho, que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díaz. El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz, y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Així ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF, que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració. Tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros, fruit d'inspeccions com aquesta. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents de l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.

Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes. Els perfectes secundaris i entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Serra Viva, entre l'Ebre i els Pocs.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes. Els perfectes secundaris i entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva, entre l'Ebre i els forts.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els hi està dificultant molt les coses, i de fet aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert, gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments, i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de l'Eire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes. Els perfectes secundaris i entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva, entre l'Ebre i els focs.
1: Antena Caro, la fórmula.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes, els perfectes secundaris i Entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Serra Viva, entre l'Ebre i els Ports.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Aquesta setmana a Roquetes, divendres 5, Club de Lectura CL 3x3, amb inscripció prèvia a la Biblioteca de Roquetes. A les 10 del matí, pren un cafè amb l'alcalde Ivan García, amb inscripció prèvia a la Pastisseria d'Anna. I a les 7 de la tarda, 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La vida és un somni, amb el món de les arts escèniques a Roquetes. Els perfectes secundaris i entre llums i tenebres. Dissabte 6 de juny, Festival Unicorn Pride Ebre, a les 7 de la tarda. I per acabar, diumenge 7, visita guiada a l'Observatori de l'Ebre, a les 11 del matí. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva, entre l'Ebre i els forts.
1: Antena Caro, tota la música, on tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montes Agondà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Edu.

0: Eduard Martínez.
1: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
0: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, que ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
2: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
0: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir del 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Are you ready? Prepara't perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Benvinguts a l'explosió del ritme.
1: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Titers, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm no només

2014, aquest va ser la meva segona referència i li tinc un carinyo molt especial. M'encanta i espero que tu també. I disfrutem-lo junts. DJ Tites amb Magda Llambrich i d'Aguilar. Això és Dance Monkey Remix.

entrevista que em va fer moltíssima il·lusió. I vinga, va, continuem en aquest tema que és del meu top 5. Quina energia que té, com m'encanta. Viena, Fire on the Moon.

de les cantades per ficar aquesta base novetat de la setmana. Apunta-ho bé, perquè vaya cop que té Jorge Medrano, Miguel DJ.

El programa passat me'n recordo que em vaig ficar una que era de l'estil d'estes que per als DJs mos encantava com sonava, però era un horror punxar-la. Escolta-ho bé, no ha sigut molt cremada i per això té un encant especial. Bertis, Love in Your Eyes, de 2002.

És d'estes cançons que te la demanen tantes vegades que l'hauries de tindre avorridíssima. Però no, perquè quan és un temazo com això, no l'avorrixes mai. Darren Styles com Rui.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En cabina, DJ Titers.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet.

0: Aquest divertit amb nosaltres.
1: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
2: I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
3: A fer punyetes! ¡Vamos! ¡Nino! Espectacular.
2: Ojo, eh?
3: M'encanta.
2: Quines clavades foto, eh?
3: M'encanta este moment que comença hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
2: Tertulieta.
3: Títers.
2: Mos abracem, mos veem.
3: Mos besem, fem l'heterocuriós.
2: És
3: després...
2: una teràpia, és una teràpia, això.
3: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes, un pelota sec, clinc, el divendres de nit, i au, Tito.
2: I ara què?
3: Tito, què?
2: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
3: Aquí això, Tito, veigues que sona per aquí?
2: A veure què sona per aquí. No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en esta sala, eh?
3: Tito, aquí la gent està baixant.
2: Cada vegada són menys aquí, eh?
3: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
2: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant, ja està.
3: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
2: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Lo tenen?
3: No ho sé, això és el que m'han contat.
2: No
3: he contrastat informacions, Tito. Però què?
2: Bueno, ara que dies de la calor, com ho portes, eh?
3: Bueno, així.
2: No ho sé, eh?
3: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys. Perquè
2: sí?
3: Sí.
2: Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
3: Ho estic intentant, Tito.
2: No. Bueno, aquí a Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no? Cap amunt.
3: Que soc becari, Tito. Aquí
2: ara ets copresident, ja ets copresident del programa, ja.
3: Copresident?
2: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu jo ja...
3: Vaig començar com a mascota, Tito, jo soc copresident, eh? A Florentinos Amigas. Què...
2: Hòstia, com a mascota aquí.
3: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
2: De moment, lo de la calor, eh? Jo sí. Trobo que això apreta molt per ser el mes de maig, eh?
3: Massa.
2: Home, massa. Que encara queda el juny. Encara queda tot l'estiu, encara no han començat.
3: I demà hi ha dues vacances en tot l'estiu.
2: Que se farà llarg per aquestes obres.
3: L'estiu llarg, però les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la meitat te'l trobes malament, només perquè si en festes...
2: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
3: I xiqueta. Què?
2: Què? De què vols que parléssim avui?
3: Ja ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
2: Hòstia, el papa, hòstia, el papa.
3: Què?
2: Què trobes?
3: Que hauria de llegir en Tortosí. Que pago, Déu, què passa? Què?
2: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, pues és el mínim, no, que pot fer si ve en puesto que parli algun idioma.
3: Després
2: no?
3: De que vos costarà 25 milions euros, euros europeus, 25. Hòstia. Com vos costarà, què, Tito?
2: Hòstia,
3: per a què? Perquè vingui a fotre dos... No sé què diu, fer, tira aigua, fiquen un pic, no sé què li diuen fer la...
2: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
3: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, en telecomunicacions... No, mira, locos no i tontos no. No, estos no paguen, estos fan... Aporten, col·laboren, eh? Però bueno, que també està bé, però...
2: Pues que vingui...
3: Què?
2: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
3: Bé, la punta...
2: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
3: Bueno, no, església no, eh? No és una església...
2: Santuària. Ja...
3: No sé què és.
2: No ho sé, un temple, un temple.
3: És que no soc,
2: al
3: gros. Sí, no soc molt del clero, jo, Tito. Te ho prometo. I... tema mundial, què?
2: Ja està aquí el mundial, eh?
3: Estàs engorilat o no?
2: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta avui.
3: Podem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes, eh?
2: Tenim, avui tenim gran programa.
3: Dos dels grans de
2: roquetes.
3: De roquetes. De grans de dia i llegendes de nit. Tito, són els dos que ven. Espectacular.
2: Després.
3: Una de les associacions més antigues, eh? I que de les que sempre fan col·laboració de tes bones.
2: De les que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
3: Tito,
2: sort d'ells.
3: Sort d'ells, sort d'ells. Si no, veríem per la tele sempre, Tito, però no despelessem res.
2: Pues ara que parlaves del Mundial, eh? Jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, jo me'n vaig cap a tres rames, saps? Més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus?
3: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lent, és com veure un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, serà els partits així.
2: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
3: I tema pandèmia, que si em ve un altre, jo el que vull és que agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat dos o tres anys tancat altra vegada i tot. Jo
2: no ho sé, a mi em va assustar, eh? Ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
3: Tu vas sentir la notícia? Amazon, 1000 caretes enviar, sí, ja costa el que costa, però ja.
2: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Rum.
3: Pues ja n'és també.
2: Lo que sigui serà, i ja ho abarcarem com poguéssim.
3: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, ja que està tot pensat.
2: Tu veies aquells que estan a la casita de Bad Bunny i pateixen molt i es preocupen molt de les pandèmies.
3: Anem de cap a caïda, eh? Ha començat el papa i estem ja en Bad Bunny, eh?
2: A veure, ara l'hem pujat.
3: Benito, eh? Benito.
2: Ho has vist o no, tot allò?
3: No, no, he sentit parlar, Tito, no vull veure. No, és que tinc pesadilles després.
2: Tot
3: que...
2: ja una goteta a la mà.
3: Bueno, això no tinc cap problema, eh? D'anar
2: futbolistes, actors, presentadors... Que el ron no falta, eh? Sobretot que el ron i la festa no falta. Allí t'hauria de veure tu.
3: No diria, jo soc molt nerviós, Tito. Jo em menejo molt. Jo soto mogut a totes les fotos, Tito. No hi ha cap foto que surti, que és normal.
2: No ho sé, tia, però este paio, eh? Jo no ho entenc com pot tindre tant de boom, eh? Que en la poca gràcia que té, en la música, 7 concerts a Madrid, eh? 7 concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
3: Sí, sí, sí. Com si ho deixo de multi, què? Multi... A full, abarrotau, que diríem aquí, que abarrotau.
2: A full, multinivall.
3: Però sí, Tito, sí, 7 concerts i aquí només 2, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Malament no estem.
2: Però Madrid és Madrid.
3: Vinga, hi ha més
2: lliure. Ara Florentino, si surti que és Florentino, diríem.
3: A veure, para. Fes-me Florentino.
2: Ara sortirà.
3: Tito, home, tinc la pell que gira encara.
2: Madrid és Madrid, i ja està. Madrid és Madrid. Te vas quedar amb un Florentinat, m'agradar.
3: És que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentinat.
2: Ahir es va dir que emprenyar, no sé si ho vas veure ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar lo que en teoria ha de ficar-se al
3: seu lloc.
2: L'Enric Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure el molt... No sé si en té 37 anys.
3: No ho sé, home, l'hoste està cremadet, l'Onoi.
2: No el sé, jo el vaig veure meu.
3: Però, Tito, jalen, eh?
2: No, si va fotre allà la camiseta, no sé si ho vas veure... i firmat que portava el contracte conforme, era veritat.
3: Si em dius que em portava firmat amb la servilleta, jo em cago de puny, ja,
2: sí,
3: Tito.
2: Sí, i ahir, no sé quan, ja vaig veure que era mentida. Que Haaland i el seu representat ja han dit que això és mentida. Que
3: I
2: no
3: ahir dijous va anar a Milenio 4, eh? Florentina, dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
2: Però no sé si ho has vist, que el graciós saps què va ser de tot això. Claro, van a este paio a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té feina i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anava veient com anava el programa i diu, hosti, jo queria fer alguna cosa, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
3: no.
2: Se va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que deia l'anunci era sí.
3: Però anunci? No, pensem, eh?
2: Sí, sí, i després ficava vota a Florentino, eleccions del Real Madrid. Increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, eh? Fica això, ja.
3: Això també en parlarem després.
2: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no era Mourinho, que no ho havia dit ell. També.
3: Bueno, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, sí, sí, de l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
2: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, ja, eh? Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen...
4: Estafes, bueno. Ara m'apareix que hi entra una llei que ho mare, regularan, mare. Perquè ja seria hora.
3: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen, encara m'ho faran una llei perquè no m'ho faguen...
4: Com aguantes, tu, home?
3: Perquè té dos o tres llibres de...
4: Com
3: de
4: aguantes, tu, home, el govern?
3: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
4: No sap res.
3: No sap res, que és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya sent un ignorant, Tito. No tenen
4: els seus voltants només n'hi van passant. Desastre, desastre, desastre.
3: Presuntament, que vos fotran tancada a la ràdio, Tito. Tot és presuntament, eh?
4: Bueno, n'hi ha de presuntos i m'apareix que ja n'hi ha.
3: No, tots són presuntos.
4: N'hi ha de tots.
3: Però presuntament, eh?
4: Però n'hi ha uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi ha tants, quan n'hi ha tants...
3: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten el valor.
4: Que haurem de censurar aquestes paraules també,
3: Senyores que fumen i mitja blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
4: bueno, què? Jo ja tinc ganes d'entrar, perquè avui el tema serà bo, avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que aniria ja directament ja en busca d'ells.
3: Pues,
4: sí. Però abans ja ho saps.
3: Abans? Però no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
4: Què dius ara?
3: Sí.
4: Què dius? Espera.
3: Bravo.
4: Home, això s'ha de celebrar, que això és novetat.
3: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però m'ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
4: Ah, sí, tenim proves i tot, així
3: serà. Tranquil·la, la fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit. Vull que em fiquéssiu aquesta cançoneta, Tito.
4: Anem a ficar-la, va. Ja la tinc preparada.
3: La tens preparada?
4: I després la comentem, a veure.
3: Vamos, Tito.
4: A veure si té bon gust o què.
3: Mon germà, Samuel del Valle. Bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no mon germà, no. Samuel del
4: Valle. A veure si té bon gust, vinga, va.
3: A veure, Tito.

0: Ui, hòstia.
1: Ja, doncs, un rotllet.
0: Què?
1: Té un rotllet així guapo, no?
0: Pensa que diries que és l'última que edifiquem la cançó que demana.
1: A veure, no, trobo que l'ha encertat. Sí? Tenia un rotllet.
0: Vinga, va.
1: Per a l'estiu, així.
0: És que m'estic fent gran.
1: Una terrasseta, la musiqueta, sí? Pim-pam, pim-pam.
0: Un clinc-clinc.
1: Un clinc-clinc.
0: No te n'oblides mai, del clinc-clinc, tita.
1: Tu sempre estàs en un clinc-clinc.
0: Sí.
1: Jo sempre me'l deixo, tu sempre estàs...
0: Tinc un problema que algun dia intentaré solucionar, però, tita, ara no mos fiquéssim en pequeñeces. Què?
1: Què? Entrem ja,
0: nerviós,
1: entrem ja al tema d'avui?
0: Va, Tito, fot-li.
1: Fotem l'entrevista ja?
0: Fot-li l'entrevista, va.
1: Vinga, va. Pues sí, Calo, avui tenim el programa una mica tenyit de blaugrana. Però una mica.
0: Això no és bé el cartó, Tito.
1: Tranquil·litat, que si sou del Madrid també podeu quedar-vos. No tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
0: Bravo! Tito, aplaudiment! Tito, aplaudiment!
1: Tenim els estudis el seu president,
0: Vamos. El
1: senyor Ramon Pardo,
0: molt honorable,
1: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si els ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
0: Vamos!
1: Bona nit!
0: Bona tarda. Bona nit. Tito, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la penya.
1: Veure,
0: el primer que faig a la penya és això. Vale, ara em sento còmode ja.
1: Ara
0: molt
1: ja bones,
0: molt honorable Ramon. Alberto. Bueno, Benito para la gent de la ciutat de Roquetes.
1: És Benito?
0: Benito per la ciutat de Roquetes.
1: Però he dit el nom oficial, allò que dius...
0: Alberto. Han vingut els dos, Alberto i Benito, els dos. Bones, què?
2: Bona tarda.
0: Esteu preparats?
2: Estem preparats.
1: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen. Després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots en la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
0: I m'han encertat la talla i tot.
1: A un he d'encertat, a l'altre
0: era
1: justeta.
0: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
2: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes.
0: Bueno,
2: I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, dir, abans de muntar la penya ja volíem un munt de socis.
0: Aquí, ja. Aquí una estructura
2: fàcil. Home, fàcil. Claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
0: hòstia,
2: va fer l'escut de la penya, I així vam arrencar.
0: Que tinc entès que potser ahir va ser el vostre aniversari?
2: El dijous, sí.
0: El dijous?
2: Sí. 32 anyets.
0: 32 anyets, saps, Tito? 32 anyets. Uns xicuelos. Va soltar un noi huevos.
1: A que no n'hi han? Pam.
2: Així va ser.
0: Així va ser.
2: Més o menys va ser així.
0: I a partir d'aquí què?
2: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
0: 300 socis? Molt bé,
2: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
0: Sí, ja ho sé. Algun me deixeu vindre allà callar?
1: Algun, no pots anar molt tampoc.
0: Ja,
1: és que som... rastre, sí. Deixes marca allà.
0: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, sí. La gent vol dormir...
1: Vius el partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
0: Sí, una expulsió...
2: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
0: Sí. En això, per no que reascensió, no es vaig jugar. Bé, que després tinc una cançoneta que ja la cantaré, sí. Que és molt... crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Quan te vas unir a aquesta aventura? Doncs
3: pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
0: 2006? Oh. A la segona Champions, bé. A la segona Champions. Sí,
3: correctament, molt correctament.
0: Molt bé. Sí, sí. Cada Champions recomanem gent.
2: Bueno, se va unir bastanta gent en aquesta Champions.
0: A la segona Champions.
2: Álvaro, Sergi, que encara estan nosaltres.
0: Molt bé.
2: Se va unir bastanta gent, hem anat... hem anat canviant de gent, el que passa és que de presidents no.
0: No, perquè els socis fundadors, perquè dir aquells 2, 4, 6 que van dir este no hay huevos.
2: Home, això va començar pues, Joan Enric, que em va ser el nostre primer president.
0: Grande, eh?
2: Llavors estaven els germans José Antonio i Enric. Henry, que era...
0: Hòstia, també l'hagués sigut important, també l'haguéssim xalat.
2: Vam agafar José Luis Hueche, de secretari, que tampoc no està en nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres en 20 i tants anys, imagina't, no sabíem de què anàvem.
0: I que no havia xat ni res perquè t'expliqués com anava això.
2: No hi havia res, llavors vam haver d'agarrar algú en...
1: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
2: Molt bé.
0: Correcte.
2: Després estava jo, Lluïset, Lluís Rodríguez,
0: vamos.
2: Sergi, Aznar...
0: Tots formats a la Masia.
1: Valla alineació, eh?
0: Jo tinc la pell de gallina, eh?
2: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
0: Vamos.
2: Casil. Joaquim Miralles.
0: Vamos, Chimo Bayo.
2: I Pasqual Pitarca, que encara estan nosaltres.
0: Pasqual.
2: Entens? Estos vam ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
1: Valla 11, eh?
0: Claro, que això que agafes, dius, hòstia, bueno, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, bueno, anem a l'Ajuntament...
2: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, bueno, enviar els papers al Barça, clar.
0: Ah, senyor Núñez, en aquella època?
2: En aquella època, sí.
0: Si no em costa un duro, i voleu fer una penya...
1: Socis!
2: El soci no se'l pot enviar.
0: Vull fer un sàndwich?
2: Sàndwich? Diu, no, no, que no estic.
1: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
2: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan vam fer nosaltres el 25, doncs van haver diverses...
0: El 2017 va ser, no? 2019.
1: És que és trist, però és així, eh?
0: Jo vaig estar...
1: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, hi ha lligues, doncs els seguidors augmenten.
2: Sempre.
1: Els penyistes i tot.
0: És veritat, sí.
1: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap allà...
0: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, quan el Triplet, o de Goris Enrique, fa tot això també. Però veus això?
2: Sí, però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
0: No,
2: perquè sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
0: No és,
2: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
0: I més una penya com vosaltres, que segons estic entès, també sou molt participatius en festes.
2: Sí,
0: a les festes roquetes?
2: Mira, demà dissabte
0: fem
2: la presentació de les pubilles.
0: Molt bé.
2: A l'Hort de Cruells. Tenim 3 pubilles grans i un hereuet.
0: Molt bé, Tito, aplaudir, Tito! 3 pubilles.
1: Déu-n'hi-do.
0: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són, ni un far per a trobar pobilles, 3 madres.
2: Ja, home, claro. Ja, el triplet.
1: Però, tots volen, veus el que diem? Totes volen anar i se pugui al Barça, que estem de moda una altra vegada. Estem de moda.
0: Molt bé.
2: I sortirem a l'ofrena.
0: I
2: participarem en lo guinyot de festes.
0: Enguany
2: lo farem en dissabte, com l'any passat. Perquè l'any passat se va anul·lar el dimarts pel foc de Paús.
0: Sí que és veritat.
1: Sí.
2: El van fer en dissabte i mos va anar molt bé.
0: Sí.
2: I el farem, tornarem a fer-lo en dissabte. La gent,
0: crec que és una molt bona idea.
1: En dissabte la gent sempre té més ganes. No,
2: perquè el dimarts és el dia del sopar de la vaca.
0: Sí. La cabra.
2: I llavors era problemàtic. Perquè sempre s'acaba a les 8 i pico.
1: I s'ajuntaven coses.
2: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar. És complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
0: Ostres, el dissabte, com a molt correr focs, no? És el primer dissabte o el segon?
2: El segon
0: dissabte.
2: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
0: Molt bé.
2: Les penyes, les colles, diguéssim, i bueno.
0: I el guinyot te lo feu, vosaltres?
2: allà baix,
0: allà baix, allà baix, baix també.
2: Molt bé. Bueno, si fa vol farem davant del bar, del
0: molt bé,
2: baix, de dels, baix dels arbres.
0: Que millor ubicació per estar allí a la sombreta, els abuelos, tillans, això no es pot fer.
1: Calor, en lo clink clink.
0: En lo clink clink. Però jo de tarda si es ve cervesetes.
1: Que és igual, clink clink.
0: Home, a partir de semis sí, eh? Si arriba la semi del Guinyot ja comença el clink clink, que ja veus que t'entra...
1: Llavors ja canvies, no? Home, canvies de color el got, no?
0: És el nèctar de la sabidoria, comences ja a veure les jugades claríssimes. No, i per exemple, l'acte del Guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre era dimarts, sempre era dimarts. I aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
1: Home, doncs d'aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
0: Sí, no?
3: I a guai pots vindre.
1: És bona persona, li agrada fer clink-clink, jugar bé les cartes, sí. Se veu, doncs, bueno, ets un bon partit.
0: Sol cantar i tot.
1: Sols guanyar, també, sols arribar
0: sí,
1: lluny.
0: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo, eh?
1: Ah, mira, doncs, eh?
0: Soc bicampió, eh? No, tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, eh? L'any del segon triplet del Barça.
2: Qui era la teva parella?
0: Albertini.
2: Hombre.
1: Hombre, otro fenómeno. Mira, ara...
2: Està desaparegut, eh?
0: Sí, ara has nombrat, que no tinc amic ja.
1: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu, jo i Albertini, a Calú.
2: En entrades de la penya?
1: En entrades de la penya.
0: Que va llaure el sorteig, eh? I mos va tocar els tres de puta mare.
1: Quin dia, quin encert. Quin dia llarg. Quin dia llarg aquell, eh? Va ser intenso, eh?
0: Menos mal que quasi no me'n recordo de res.
1: Va ser...
0: Espectacular, sí.
1: El primer tempet. Al camp, lo partit? Lo partit lo van veure en ressaca, ja.
0: Sí, sí.
1: Lo partit en ressaca, ja.
0: I anar a buscar l'autobús agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
1: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, que ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja estàvem bé.
3: Això va ser l'any 2009.
0: 2009.
2: Eh, va anar del Joanito, no?
0: També, 2009.
2: Va anar del Joanito a passar la ressaca, sí. No?
1: De Tortosa. De Tortosa a València, no sé quantes vegades vam fer parar l'autocar a pixar.
0: Per favor.
1: Només t'he dit que això.
0: Ara, a partir d'aquí dia em sembla que fiquen bany i tot. Perquè això és una altra. Tots los partits del Barça són un autobús des de Tortoses.
2: Tots. Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador de l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
0: Podríem dir que la
2: però enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
0: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits
2: sí,
0: del Barça.
2: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan
0: dos,
2: en l'agrupació de penyes.
0: Guapo, espectacular.
2: Dies de quatre, també. Sí, sí.
0: Increïble. I ja, almenys un normalment surt d'aquí baix.
2: Sí, raro és un. Sempre són mínim dos.
0: Molt bé, molt bé. Perquè ara ja que estem, si algú es volgués fer soci de la penya de Montcaro...
2: Bueno, intentar pues, trobar-me a mi o vale. Parlar al bar de Joanito, a la Robaleta, al bar de la plaça. Allí hi ha fulles i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
0: Que serien les dues sedes.
2: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos cedisque un
0: espai. Estem fent alguna reclamacioneta, sí. Aprofitem bueno, també les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tot
2: bueno,
0: el fotent reclamacions.
2: No. Dic que és possible que sí.
0: És possible.
2: De cara a setembre, octubre, tinguéssim alguna
0: cosa. Del 2020 i 30... A veure, com estava així...
2: Sembla que serà enguany.
1: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
0: L'Ajuntament sempre s'ha de fer.
2: Calo que hi ha eleccions.
0: Hi ha eleccions.
1: Amigo!
0: Déu, espera, que se m'acaba de ficar la pell de gallina, tito. Què puc demanar?
1: Deixa'm pensar.
0: Espectacular.
2: Sí, sí, sí.
0: Llavors, els meus socis... Que és la quota que...
2: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
0: Molt bé, carnet de penyista.
2: Carnet de penyista. Després està lo de parella, que són 29 euros. I llavors està lo familiar. Lo familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista. Que sigui. Són 4, 6...
1: O no, res, val la
2: se
1: pena.
2: Se poden apuntar a los que siguen a la família.
0: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a... Que és de, com a...
2: Sí, tens descomptes.
0: I a part, si mai volguessis soci del Barça, tu ja demostraries que has estat...
2: Sí, però això cada un s'ha de fer...
0: Vale.
2: S'ho ha de fer a la web del Barça.
0: A la web del Barça.
2: Però, bueno, jo els accepto.
0: Vale, perfecte.
2: Cap problema.
0: pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús de...
2: A la botiga del Barça...
0: És una passada en l'autobús, eh? Sí, el del central, sí. El dia que va calo... Que és...
1: El dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen, no, perquè he vingut avui.
0: Ja, és que ara m'he deixat anar de dia. Deixat anar de dia, ara, la gent vol dormir.
1: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anàvem mateix no estaven oberts i allò era un petit.
0: No cal...
1: Ara deus disfrutar en el lavabo obert.
0: No cal ficar-ho tot dins, eh? 50% sobre. No cal, no som molt exigents.
1: A veure, però patiem, eh? Hòstia, patiem. Sí,
0: un dia que quasi em faig una fimosis, he intentat pisar dins la llauna, tito. I és quasi tot, eh? Si em faig la fimosis, m'hi quedo quasi sense, eh? No para conti conti.
1: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertulieta d'estat general. Que,
0: per ells, les eleccions de Font i Guardiola van parecer, jo què sé...
2: Guardiola.
0: La porta, vull dir. Perdoneu-me, és que és de nit, les eleccions de la porta...
2: Clinc-clinc.
0: Les eleccions de la porta i Font van ser, jo què sé...
2: Light, comparant-se
0: a l'espectacle...
1: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
2: De?
1: Florentino una altra vegada, segur?
2: Sí. El
1: senyor este que nombràvem abans, el senyor Riquelme, que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
2: No, jo per mi que és que Florentino.
3: Jo també.
2: Sí, sí.
3: Sí, jo opino el mateix.
1: Dóna més joc.
2: No, vol vendre el club, ja ha anat molt
0: bé. No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho heu sentit, que ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
2: 100.000 euros cada soci. 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fos soci?
0: Vender. Tanca, claro.
1: Esta gente no me escucha. No me escucha esta
0: gente. I se borran de la BC.
2: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el d'està.
0: Modificaran la norma, diu. La norma... per a que pugui fer concerts. Fer concerts,
3: sí. La Lluso.
0: La Lluso, no, l'alcaldia,
2: no,
0: crec
2: no,
0: que és.
2: No, no, la Lluso.
0: La Lluso és?
2: Sí, la Lluso. Això diuen. Però, bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
0: Sí, no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo...
1: Qui anirà?
2: El papa.
1: Hòstia,
0: és de l'Ipim.
1: El Bernabéu va, el papa?
2: Sí.
0: Este és de vi, eh? Jo sé que és de vi. Ni cervesa ni guata, és més del vi, que és la sang de Déu.
2: És l'únic que aixecarà una copa, sí, guanya, sí, el Bernabéu.
1: Hòstia, que el Bernabéu, el papa, eh?
0: Sí, va a celebrar el Nada Plete, oco, eh? Va vindre el papa, va ser una bona
1: plena. Fer la creu allí.
0: La ratlla i la creu.
1: Perquè, clar, no han llegut victòries, no han llegut títols, doncs, que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
3: però hi ha algun dimoni. Hi ha diners. Sí, no? Va fer-lo vindre, home, claro.
0: Poco, que, claro, pagant natros, tío, altra vegada. Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen. Comptaran com aquells concerts són, com a d'interès general, sí. D'este...
2: Ja veurem.
0: O que els veïns són tots...
2: Per això
0: de...
2: que els veïns ja han dit...
0: Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, eh? Tota aquella barri de...
2: Aquella zona no és
0: Martín, de... Sant Martín, ho he dit, eh?
2: No és de pendejos.
0: No.
1: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
2: Del Barça.
1: Parlem del Barça, que tenim molt que parlar, de que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home. Sí. Parlem del Barça.
2: Què? Molt bé.
1: Del Barça present i del Barça futur. A veure què m'ho espera.
0: Tito, fot la cançó de la secció de Calo, que tinc un munt de preguntes d'estes i ja m'ho fotré la secció de Calo, tito.
1: Ja vols tirar la secció?
0: Sí, fotre la secció.
1: Però si m'agarres en imprevist.
0: És que si comences a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, tito.
1: Va. Tirem la secció.
0: Sí, la secció de Calo.
1: Calo! Hem cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
0: I que em sangren, si em trec los auriculars, me sangren.
1: I mira que la setmana passada, Paco, separeu-vos, quan cridéssiu, separeu-vos, no hi ha manera
0: de saber. A mi la mare, no, la mare, Paco.
3: Comencem la secció de Calo improvisant, perquè com veig que Tito està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per a mullar-vos, No és una ronda flash, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
2: Jo em quedo en Flick.
3: Jo també.
0: Molt bé. Jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
2: No.
0: Pensava que està molt a full,
2: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
3: Sí, no, ara és que estem bé. A part va tindre el seu moment al Barça, també.
0: Per què va marxar?
2: perquè va voler.
0: No va ser culpa de Novita, també estava Messi, havia de ser duret, allò, eh?
2: Bueno,
0: cuidava també,
2: ell té les seues coses, fa les seues èpoques, a cada puesto i ja està.
0: Ha ressuscitat a Dembélé, eh?
3: I també ha ressuscitat la marxa d'Mbappé.
0: També podria ser.
2: Ah, jo, a veure,
0: jo després de veure lo de este de com se diu, lo de lateral esquerre, merda. Joao
1: Cancelo,
0: Cancelo. Jo igual resultaria també flic hasta Joao Félix, eh? I ara ve Joao Félix aquí, no. Oco, que en Cancelo.
1: No. Pixalant, està. No?
2: Sí, ja estem.
0: Sembla que està marcant gols com a xurros allí a...
2: Aràbia.
0: Aràbia.
1: Sí. Aràbia.
0: A la Lliga Todopoderosa d'Aràbia.
2: I Cristiano també fa gols.
0: A full.
2: A full.
0: Qui creieu que acabarà fitxant? Qui creieu que acabarà fitxant de delanter el Barça? Kane? Haaland? Murici? O el de l'Atlético, Julián Álvarez?
2: Si poden, Julián, si poden.
0: Creieu, però...
3: Jo crec que té més números Julián Álvarez.
2: Murici, perquè Murici ja està fitxat, no sé,
0: sí?
2: No sé qui l'ha fitxat, però sí, el baixar a segona divisió.
0: 10 quilos valia només, eh? Segon màxim golejador de la Lliga, eh?
2: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no, sí. No, no sé.
1: Perquè este que ha fitxat nou lo Barça, no és delanter també?
0: No, és extrem. Sí,
1: és extrem?
3: Lo Gordon.
0: Sí. Gordon.
1: Este fa bona pinta, eh?
2: Bueno, este corre molt.
0: Sí, jo el tenia supercontrolat.
2: De moment corre molt.
1: No el coneixi, eh?
0: No, bé, jo què sé, jo soc germà, aquell que corre també, en Flash.
2: No, no, va vindre, no va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
0: No, no, vaig anar al Rayo, saps?
2: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
0: sí, i a l'anada també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un munt, tita. Corres de covards, demà explicaràs.
1: Bueno, ja veurem.
0: Vale.
2: Tira.
0: Tema mundial.
2: Buf.
0: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
3: És que bueno, el Madrid jugador seleccionable, per la selecció espanyola no té ni un.
0: Ni un. Però preferiria...
3: Bueno, el meu house este que van fitxar.
0: El house
3: este. que van fitxar, que no serveix per res.
2: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
1: Això hem comentat poc, però té veritat. Però, això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti que no, que no es faci...
2: Aquí de portar.
3: Mira els 11 que han llegut del Madrid tota
1: ja,
3: la temporada.
1: Ja ho sé, però què vull dir, que és una notícia també.
0: Escandalosa.
1: Escandalosa.
0: Que
1: el Barça que han sigut, xat, 8.
0: 8
1: i el Madrid 0.
2: Perquè Fermín s'ha lesionat.
0: Sí.
3: 8 de la selecció espanyola i 9 i el resto 17.
0: Sí. Sí. Però preferiríeu que es quedessin tots a caseta o vos sabreix superbé que se'n vagin a...
2: Ja és que el Mundial, la veritat, no...
0: Ja, per això, ja que la nostra selecció no juga, per tota manera, no seria millor que es quedessin tots contents a casa i que...
2: No,
3: almenys que tornin sencers.
2: Sí, això sí.
0: A veure, si se n'ha d'Araujo, pues bueno, que se'n vaiga.
2: Jo crec que lo Mundial per a els jugadors és importantíssim.
0: Ja.
2: És importantíssim. Ja. Llavors...
0: Però també condiciona tota la temporada.
2: Bueno, s'ha millorat algo, perquè abans no pagaven res si es lesionaven i tot. Ara ja paguen algo. Que és l'únic que pot passar, que et se lesionen, que vinguen fets pols.
3: Qui va ser, Pedri?
0: No.
3: Quan la pandèmia, sí, això, sí. Que va haver Mundial i Olimpiades?
0: O Eurocopa, podria ser. Eurocopa
3: i Olimpiades, correcte. I se va jugar la temporada.
2: Arribar a fet pols.
3: Se va passar lesionat.
0: Podríem fer una miqueta de sort que Frenkie i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguin comprar. Podríem coses més d'estes.
3: Podria passar.
1: Però no sé si passarà.
2: No, Flick no el vol vendre
3: aquí.
2: A De Jong. Flick no el vol vendre.
0: La Frunji o algo li està fent bé el trastat.
2: Bueno, si se va De Jong, ve Bernardo Fitch.
0: La següent pregunta era... Creieu que fa falta Bernardo Silva?
2: Si no se'n va ningú, no.
0: Però
2: penso.
0: Sí.
2: Ha de marxar algú.
1: Però quants anys té, esto, home?
2: 31 o 32.
1: 31 o 32, o més?
2: Sí, sí.
1: Ah, pensava que anava ja als 36.
2: No, no.
1: O sigui que no va cap als 36...
2: No, sembla que en té 32.
0: Xica dels tuits, vegues? Xica dels tuits.
1: Ara buscarem i ho confirmarem.
0: Perquè, i si a fotre minuts als joves com Bernal, com a Olmo, Fermín...
3: Això no es pot tocar, collons.
0: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
2: 31.
0: Gràcies, xica, l'ho he dit. 31, ai, 31, fotrà minuts a... No?
2: Marc Bernal no se n'anirà.
3: No pot marxar.
2: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, el Barça se'l queda. Després hi ha diversos jugadors.
0: Caçador.
2: Caçador. Segur que marxarà.
0: Preu de Caçador, per qual
2: vendries tu? Dient, bueno, estan dient que el compren per 20-30.
0: Que com a mínim acceptaran 20.
2: 20-30.
0: Això vol dir que...
2: És un jugador suplent.
1: Si sí, com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
0: I dos entrades de...
1: Sempre anem repelant.
0: De Batman, i dos entrades de Batman.
1: Sempre anem per baix. No sé com mentre, el Barça sempre
3: mentre,
1: va per baix.
3: Mentre després lo recompressin per 50. Sí, aquí està.
2: Aquí està. Després té xavalets de baix que els emportarà a la pretemporada, que també els li agradarà. Johnny, no sé, hi ha diversos.
0: Va, veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
2: Ansu.
3: Ansu Fati.
1: L'ha fet bona?
0: La final de temporada, sí, bastant bé, sí.
1: I és del Barça encara?
0: Sí. Tenia opció de compra, per 11 quilos.
3: I la volen efectuar.
0: Però estan dient que si ara és poc, 11 milions. El Barça està dient que el final de temporada que ha fet...
1: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
2: No.
1: Va, doncs així.
0: Doncs la bona pregunta als invitats...
1: Ah, vale.
0: És... Lo faríeu un moltes gràcies.
2: No, que el contracte era claret. Vull dir, si el Mònaco el vol, paga 11 quilos i ja està.
3: 11 quilos i llibrem.
2: Que pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa al Barça. O sigui, el Mònaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
0: Però els Barças, segons...
2: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
0: Però està intentant incloure, segons he sentit, que intentant incloure com una part de futura venda i coses d'aquestes.
2: Això és possible.
0: Ara està intentant negociar, però això estava allargat, però
2: paca
0: el Mónaco.
2: Però si el Mónaco
0: diu bon
2: 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot lo de més.
0: I moltes gràcies.
2: I aquí estàs.
0: Sí, no? O quan? No em sap greu, però és així mateix.
2: Bueno, era una gran figura i les lesions...
3: La lesió que va tindre, doncs la va marcar.
2: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra...
1: Doncs bueno, a vegades el cos tampoc no acompanya,
0: El cervell, l'estat anímic també...
2: El cervell, sobretot. Sobretot el cervell.
0: Què m'ho diguen a mi?
1: Veus, a Calo l'acompanya el cos, l'acompanya el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
0: I baix d'este cos supermusculós hi ha una persona supersensible, tite, tu ho saps. Que és... Perfecte.
1: Ara... És igual. No la va contar una, però és igual. O la conto.
0: No ho sé. Tio.
1: Ara ja has començat.
3: Ja no estem en horari infantil.
0: No, molla.
1: No, dic, li volia mollar en algun moment del programa, però ja mollaré ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda, ja tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec, i dic, Calo, animadet.
0: Bueno, estàs limitadet bastant.
1: Anava sensible, limitadet i animadet.
0: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
1: Però ojo, que jo d'esquena anava en la parella i li vaig dir, sense voler ni res, d'esquena caminant, dic, ui, Calo, animadet.
0: Va sentir l'alcohol, d'esquena va sentir l'alcohol. Vale, continuem, vull dir. Tema futbol femení, què?
2: A mi m'agrada, jo vaig a veure partits del Barça femení.
1: Ojo, el Barça femení, ojo,
0: Però creieu que algun dia arribarà...
2: Saps què passa? El futbol femení a Espanya està fatal. Ah. Llavors, com que està fatal el futbol femení a Espanya, venen a comprar les jugadores del Barça i se'n van a Anglaterra, que hi ha bastant més equips, molta més competició a Anglaterra i França i Alemanya.
0: I Mèxic crec que també invertix bastant en...
2: Mèxic sí, però per anar a Mèxic se ho pensen més.
0: Se queda
2: més per aquí, per Europa. Llavors els paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
0: Sí.
2: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
0: El City crec que ha guanyat la lliga anglesa també, de dones. Sí, també. Però creieu que algun dia se ho creuran i realment apostaran i ficaran diners...
2: Aquí a Espanya no.
3: Mentre els altres equips no pugi a l'univers.
0: Aquí està. Però clar, això és
3: una lliga d'un,
1: si fos,
3: bàsicament.
1: Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
2: Però és que el Madrid...
1: Pujaria tot més ràpid.
2: El Madrid femení li fa falta molt per arribar...
1: No
2: per res, perquè no té cantera, no té res. Ha fet un equip d'enfitxatges. Fitxar. I
1: el Barça cantera, cantera.
2: El Barça cantera. I a part és que ara se n'aniran Alexia, se'n va el Mapi, sortirà un altre, i sortirà un altre,
1: però
2: i sortirà
1: un altre. Però se'n van, bàsicament, no per anar a un equip millor, perquè no anirà a un equip millor, se'n van per bueno, a fer 4 duros.
2: Per millorar elles econòmicament.
3: No, i potser hi ha més competitivitat a les altres lligues.
2: I per competitivitat, claro.
0: Sí, aquí sí. Està, aquí està.
2: Claro, no és el mateix en Anglaterra, i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allà una sèrie d'equips que hi ha competició aquí, el dia que jugues contra el Madrid, i punto.
1: Ja està.
2: Ja està. Ja està.
3: L'Atlético, de fet, aquí, lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, tot és, no?
2: Sí. Sí, bueno.
3: Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
2: Sí, és el que parlem. No, no, no t'hi fotut.
3: No creieu que se ho creguen mai.
2: Home, ni se ho creu, el president.
3: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola. Igual que en Espanya, per exemple, en Espanya també estan foten guerra a les dones. Que,
0: sí, bueno, no, que bàsicament la base és del Barça, també.
3: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
1: L'aixecaran, la Copa.
3: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
2: Claro.
3: En futbol té 9 Champions.
2: Claro.
3: Si Madrid compta hasta les Young Leagues, la xingada de 50 més junts, també igual són 11 ja. Coco, claro. Que estem a punt d'agafar-los.
2: En tenim 2 o 3 de Young Leagues, eh?
3: Vale. Següent pregunta, eh?
1: Ai, mare.
3: Ter Stegen.
2: Adiós. Ui.
3: Què?
2: Adiós.
3: Però estàs... allà, adiós, no? Que cobra un pastizol i te contenta.
1: Però està cedit, no?
3: Adiós. No, que ja està a Barcelona, està allí.
0: Va cedir al Girona, se va lesionar i va tornar.
2: Ni va jugar.
3: Bueno, un partit.
1: Lo va cedir i ha tornat. Des del Barça, vull dir.
3: Sí. Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat.
1: Llàstima.
3: Què farem en esta llosa?
2: No, és només Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
3: No, però
0: el Chamny aquesta...
3: Chamny ja està, no? Era un
2: més... No, Chamny se queda.
0: Home, com a segon porter. Home, m'ho va salvar la temporada passada, m'ho va salvar ell, bàsicament.
2: I llavors està el Cochen, està l'Astràlaga, està el Iñaki Peña...
1: Tenen faena, eh?
0: Està Iñaki Peña?
1: La directiva té faena.
3: I el Elche també, és veritat? Estava l'Elche cedit.
2: Sí,
3: què farem?
2: En portes ho tenim, bueno...
3: Perquè damunt és el capità i no, mai, no és de sumar, és d'estos que...
2: Yeah. Mm. Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar, i ha vingut un porter que està molt bé.
0: Espectacular. És que és de massa.
2: De la Masia.
0: I de bon... I de bon perico que... No ho païxen.
1: Han parlat poc de l'Espanyol, eh?
2: És igual.
1: Haguéssim pogut portar alguna tertúlia de l'Espanyol.
3: Per recuar això, eh? No parlem de...
2: A Manolo.
3: Se queda, Manolo, també. Confieu en que l'Espanyol, mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol, ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
2: Espero.
0: Hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
3: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també que 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
2: Ha fet 8 o 9 punts.
0: Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona de tota la història de tots els clubs, m'apareix.
3: Sí, sí, mai havia passat que un equip, perquè l'Hércules que portava 17 m'apareix i ara s'ha quedat en 18 o 19. És quedar-se primera, eh?
0: Sí, sí, el pilota, el pal.
3: Girona, què, pobrets?
2: Bueno, esperem que torni a pujar, no?
0: Jo espero que sí.
2: L'entrenador de moment ha marxat.
3: Sí.
1: A l'Ajax, no?
3: Sí, me sap greu per este xic, pobre, perquè després que és mig una llegenda que va portar a Europa i tot, que el seu final...
0: Però veus, són clubs mitjanament petits, claro. Competeixen a Europa, los foten mig equip i adiós, Madrid.
1: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
2: Sí.
1: En va?
2: No, s'ha quedat.
3: Directiu.
2: S'ha quedat dins el City.
0: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què. Sí. 12...
3: El Girona forma part d'un d'ells.
2: Entre ells el Girona.
0: Correcte.
2: El Manchester City controla...
3: El Granada, crec que també.
2: Sí, controla 10 o 12 equips de tot el món. De tot el món, perquè en té una a Nova Zelanda, sí. Penso a Austràlia...
3: No sé què dius, Red Bull City, no sé què City, tots són...
2: El del City, sí. Als Estats Units...
0: El tipus coordinador, m'obre, no ho vull dir.
3: Això és un altre també.
0: A voltar i a cobrar.
3: No, mi que sí, no. I fumar puros i jugar al golf, que no li mola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
2: Claro.
0: Correcte.
3: És o no? Sí. Quin espectacle va muntar allí per a Guardiola. Va vindre aquell, el bàsquet, com si diu,
0: El negre, que era negre metalitzat.
2: Del bàsquet negre, no sé sí. Del bàsquet de negre.
0: Sí, home, que va fer un vídeo.
1: T'haurem de censurar para, aquestes coses, home.
0: El negre metalitzat, no és... Això, no sé. Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant gent...
1: Ara com ho tallem, això?
0: I no, no ho tallem.
1: No, com ho hem de tallar? Negre, com ho hem de tallar?
0: Negre metalitzat. És,
1: ja hem fet tard, si volem tallar.
0: És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
1: Vale.
0: Blau cel.
1: Ja està dit, ja està dit.
0: Ja està. I doncs Calu del Vall és responsable de les paraules que diu. Antena Caro és lliure de qualsevol culpa. Vale, això és una despedida com de humana.
3: La veritat que sí.
0: I no el que li van fer nosaltres a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Vale. A Forense com el sol, com que ja és un bombonet.
2: I a Messi?
0: I a Messi, què?
2: Què?
0: Era Covid, eren joves.
2: Sí, sí.
0: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
2: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
0: Li han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que l'altre l'hem fet una despedida com de humana, bueno, una llegenda.
2: Encara està jugant.
0: Ja, però... Això és... Ja però fot enveja,
1: m'apareix que està que no s'anirà a la porta, no tornarà.
2: Per aquí.
1: No? Hi ha mal rotllo, no la porta...
0: No ho sé.
1: Messi.
2: Bueno, tampoc, no... No serà això, jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire. Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
0: sí,
2: ho va dir.
0: A Cornellà.
2: No, Castelldefels.
0: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu digues així, el mapa...
2: Té la casa a Castelldefels.
0: I ha comprat a Cornellà.
2: Això sí.
3: Correcte, correcte.
2: Això sí.
1: Ara tots compren equipets, no?
2: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Va comprar l'Hospitalet.
1: I Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho aconseguirà al final, perquè...
2: És que el Sevilla no és el Cornellà.
0: I Sergio Ramos no és Messi.
1: Però sempre vols la notícia, que si estan negociant, que si avant, que si atràs. Ho compres o no compres?
3: Una part del deute, no?
0: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet al Sevilla, ell no sap res.
2: Ell pensa que...
0: Pensa que és superjustet, pobre.
3: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que lo xulava, i encara vol invertir.
0: Respeta! Respeta l'escudo! No sé què dia. Pobret. Doncs bé, Mati, anem a fer l'última.
1: L'última, ja?
0: L'última, no?
1: Va, l'última i... I què farem més?
0: Després
1: no ho portes apuntat en este paper, eh?
0: Sí.
1: Saps què pareixes?
0: Què?
1: Me recordes a Pablo Motos a l'Hormiguero, que se

0: personalitzades, un sou, una xica de los tuits.
1: Va, bueno, l'última, deixa-ho.
0: L'última no, l'última ja és: hasta quan creieu que es pot exprimir la vaga de tants de partits, tantes competicions? Quan creus que els jugadors diran prou? Per què?
2: Jo penso que no falta molt per
0: no,
2: això.
0: Perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el Mundial, que si ha arribat jugadors, això, hasta quan creu que se pot arribar a exprimir aquesta...
3: Bon, no tinc idea, no, però s'han cremat tots.
0: Però és que de moment els jugadors no diuen ni mu, eh? Tots són...
2: Home, jo, tenen un sindicat, eh? Sí, eh? Els jugadors han de dir, però...
0: L'AFA, no, com si...
2: L'AFA.
0: AFA. No, AFA és... Aficionados no. del fútbol argentino, y la AFA.
3: Es verdad, te voy a pensar.
2: De Asociación de Futbolistas, no sé.
0: La AFA, Asociación de Futbolistas Españoles.
2: Pues estos son los que han de hablar.
0: No.
2: Que para això estan. Yeah. Roba, no ho sé. Però, el mateix futbolista és que quan no poden, no poden. Yeah. El que passa és que los que paguen són els clubs, ells se lesionen. I, després, i llavors el club és el que ha d'anar pagant
0: i les seleccions, abans havien un munt d'amistosos, ara tot la com si va aquella competició de seleccions,
2: la
0: Lliga Nacions, sí, Nacions League, tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot
3: és competició i
2: això sobra.
0: Jo dic, no sé, dic, igual diuen ells, però no haurien de ficar la Lliga de 18 equips.
2: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats. Aquí a Espanya estan, sí, obligats. Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar, estic cansat, el que sigui, no vull anar, o perquè no vull anar,
1: que puguen decidir, no, una miqueta, claro, no estic bé físicament, pues no, claro, prefereixo no.
2: Ells no poden decidir.
3: En el seu dia penso que Oleg Presa
0: que
3: ha dit que no vull anar.
0: Anar a parlar en aragonès, sí, i bueno... Van arribar a un acord.
2: Ell va dir que no, però si Luis Aragonés lo convoca i no va, sanció.
1: És que, claro, ara estan obligats.
2: De no jugar.
3: Sí. Poden retirar la fitxa federativa.
2: Claro.
1: No, ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí per a que fer les proves com si no me'n fio. Home, doncs sí. no cal tant. Si no està preparat, no es troba per anar, doncs no, un altre.
0: Pues bé, hasta aquí arribaria la secció de Calut i volia saber una miqueta la vostra informació. Bé o no?
3: Bé, molt bé.
1: Has fet la tertulieta, molt bé.
3: Has vingut de dec, t'ho has superpreparat.
1: No, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
0: M'encanta, m'encanta el Barça. Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar a aquell camp, de quan vam anar a la final de quan...
1: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
0: Sí, una.
1: Mentre estan la pensen.
0: Vinga, va.
1: Jo te'n contaré una. En Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Vale. Juan Enrique, que no està entrenat, president de la penya. A mi en recordo una, no sé si va ser la Champions del 2005, era?
0: No, sí, és.
1: La del 2006, allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració, bueno, allò va ser... La gran pantalla, la gran pipa, la gran...
0: I entre testa, setmana, que era abans...
1: I me'n recordo... I ojo que no estàs, és tu també per allà, no sé si no et veig per allà també.
0: Flotant estava...
1: Aginollats, al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, i jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop del fos, i la gran pipa allà en terra, després de la celebració i no sé quina hora... Un cop de fals allí, saps? Fotent una celebració. Hòstia, Juan Enrique.
0: Xalàvem, també.
1: Hòstia, no, quins records, Era bo, era bo. Parlar de futbol en ell era terrible, Era terrible.
2: De futbol i de...
1: De futbol
2: i de política.
1: I de la Raval de Cristo i Catalunya i ui, tot això. A veure, anècdotes, va. Ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
2: No sé.
0: No, una nota finals.
2: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt, vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà, crucero.
1: No es va banyar ningú a la font?
2: A la font se van banyar tots els que van voler. A les 12 de la nit els van poder tocar.
1: No es podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
2: No.
0: I
2: molt bé, vull dir, vam anar a Roma i damunt van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues, tothom diu que molt bé, les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.

0: Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyàvem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1, a la segona part xuta Messi el pal, a l'Arguero, estàvem jo i el Bertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano, pup, a l'última hora empata Ferran Torres, cabrón, no, era Fernando Torres,
1: Fernando
0: el Niño. I llavors es buida el Camp Nou, i estaven los del Chelsea a dalt, sí, jo i el Bertini...
2: De cara d'ells.
0: De cara d'ells, els fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, vols ficar allí, calvo, pegam-nos sorra al cul, vale, arribem a Tortosa, a la Ravaleta, mos gitem, ens un tema amb Aixeco, pa. Missatge d'una amiga de la dona. Tu ahir la nit aquí l'ensenyaves, lo cul?
2: Ja havia sortit a tot el diari.
0: Què? Resulta que allí hi havia un de Tortosa treballant d'estos que van en Lopeto, que coneixia a l'amiga de la dona, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit i me coneguen i se n'entén increïblement, eh?
2: Ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions.
0: Està?
2: De l'últim...
1: La de l'Iniesta.
2: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara, encara no estava.
0: Jo.
2: I l'Iniesta, que va fotre el gol aquell,
0: sí,
2: de fora de l'àrea. Aquella semifinal. Tu te'n recordes el de Juanito? No. Quan va marcar el gol, jo potser és... el moment de més eufòria al Barça que recordo, eh?
0: Jo,
2: lo gol aquell, allò es va ser.
0: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
2: Això també, això també. Allò es va ser molt fort, eh? Allò es va ser increïble.
0: Increïble. Espectacular. Espectacular.
1: Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley. I claro, el Prado de los Avions se'm disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno... com voleu dir, Álvaro, Manolo, el Jan de Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món, a Londres, a veure la final.
3: Chino-chano.
1: Sí, chino-chano.
0: És un moment
1: espectacular. Lo viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha, de les penyes i tot, i després dins del camp, a les seres, ja el vam tornar a guanyar al Manchester, 3-1.
3: Sí, sí.
1: En gols de Messi, Villa
3: Festival.
1: I Pedro,
0: sí,
1: potser.
0: Correcte. Pedro, Messi, Villa.
1: Sí, sí. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual, eh?
2: En Pomau.
1: No mos ho trobaran de damunt, això.
2: Chino-chano, poquet a poquet.
0: Un viatge de... Quantes hores estem parlant?
1: No ho sé. Vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
3: I es va jugar en dissabte.
1: Sí.
2: Va ser intens. Aquí.
1: Un record que mira, encara se'n fica la pizza que diga.
0: Començo a trobar malament només de pensar-ho.
3: És que viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
2: Què diries? Què és més, final de Champions? Bueno, és més final de Champions, però un Barça-Madrid també.
3: Home,
2: també és telita.
3: Un Barça-Madrid, sí, tela.
2: També és una altra cosa.
3: Este últim que vaig estar al... El Camp Nou va ser guapo, guapo.
0: El 2-0.
3: Guanyar la Lliga i en ells. Home, no va ser tan guapo perquè veig que va anar a fruixar.
0: Sí.
3: Van fotre el 2-0 i van dir no fessin mal.
0: Per culpa del Mundial.
3: No fessin mal.
0: Per culpa del Mundial. Mira Pedri. Ai, Pedri, Fermín, pobret.
3: Sí. Què veus? Guanyar el Madrid és important i xales molt.
0: Increïble. Jo ja m'he anat un Barça-Madrid i vam empatar dos. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid, 2-2.
2: Per això tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
0: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir a tope, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si me'n feien el tercer, a la carrer.
2: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola, m'apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no ho sé, abans quan jo hi he anat, i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol.
3: Sí,
2: ara segur
3: sí,
2: que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
3: No, un gol, se'n va als 200.
2: Compte?
3: Un gol.
2: Pujar a doble.
0: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
2: Sí. I alguna entradeta et pot tocar.
0: Alguna sí, sempre sí. Tenen facilitats.
3: Sí, sí.
0: Te aconsegueixen l'autobús...
2: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades, si toca mala sort.
0: Voleu, ara vos cantaré la cançó aquesta que tinc jo.
1: Ai, mare.
0: És una versió...
2: Versionada per tu?
0: De Calú, del dia del partit.
2: A veure,
0: vale?
2: Fem silenci, va. Vale.
0: Un dia de partit a la IFE vaig anar... En vores de paus me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve calo, avui no dormiré. La gent quan els cantes saben que no dormiran, per això només me deixa una de dia ja, no?
2: Quan senten esta cançó de fondo ja, no, ja ve, ja ve, hasta aquí.
0: La gent ja tremola.
3: Senten pipiripipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripi
0: 100% proporcional per lo rato que fa que estem junts. Però bueno, últimament bé. De més parlo.
2: De tornada, com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores, lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
0: Aquí és una altra. Però se xala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit, t'agafes la motxileta amb els teus bocadillets,
2: els teus potets,
0: dos o tres nestis, i vinga, van al Camp Nou.
3: I una tònica.
0: En tota la gent del Barça.
3: Sí.
0: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça, és tu un germà. T'has de dir, és veritat o no? I dirà, home, però és així mateix, som així.
4: Té com veia, doncs.
0: Llavors sí, no, és que ja estic capitant-lo a la boda, perquè no sé què, faràs de padrí, ja,
2: i família.
0: És així.
2: I, abracemos.
0: I si no fos perquè van a samarreta del Barça i passaria pel costat, igual descobillaries, però si van a samarreta del Barça, ja és som així. És un sentiment.
3: És un sentiment.
0: Sempre. És una passada.
2: Calvo.
0: Què?
2: Què?
0: Fem la rondeta flaix?
2: Home, hem anat una miqueta així desordenats avui, sí, però, bueno, no desordenats, no, hem fet un ordre diferent.
0: Un ordre diferent?
2: Ara mos toca la...
0: No, però fiquem una cançoneta, Tito.
2: Jo fiquem una cançoneta?
0: Sí.
2: Però la tinc preparada, ja sí. L'he buscat perquè dic, vaig a ficar un temazo.
0: Vinga,
2: a veure si t'agrada.
0: Tema clen català.
2: Bueno, tema raquen.
0: Tema raquen,
2: com diu...
0: Va, Tito, quina...
2: A veure si t'agrada,
0: Vinga, va, fot-li.
2: Vinga, va.

0: petita.
1: A mi mola moltíssim,
2: La xutxa.
1: A mi mola moltíssim,
3: Què?
1: I això és la musiqueta que fico, per als vells i tot això. Per
3: la
1: gent.
3: Si jo no l'havia sentit mai, però...
1: Tot allí,
3: me mola. Me mola, i ara més que l'estiu, que ho balles tot, Te fiquen, la del Benau, el tiburón, i a ballar, reventar cintura, reventar cadera.
1: Quan vas content i estàs animat, ho balles tot,
3: Me cago en...
1: Lo que sigue.
3: Tito.
1: Què? Tirem a la...
3: Ronda Fly. M'encanta aquesta sorolleta.
1: Bueno. Al final mos patrocinarà l'estrella.
3: L'estrella, no?
1: L'estrelleta.
3: L'estrella. No, jo sé si heu sentit mai el programa, no l'heu escoltat mai.
1: Siguem sincers, no?
3: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria, bateria curta.
3: Bateria de preguntes.
4: Pels dos?
3: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
3: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, vale?
2: Vale.
3: Superfàcil, sou dos.
4: Va.
3: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
4: Amiguetes vàries.
2: Parella.
3: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
4: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acabo en diumenge.
3: Molt bé. Mama o papa?
4: Papa.
2: Mama.
3: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar a lo pelotazo?
2: Pelotazo.
3: Clinc, clinc. Los dos, pots dir els dos.
1: Ramon ha sigut molt bo, però directe. No mos enganyéssim.
3: Per davant o per detrás?
2: Mos coneixem.
3: Per davant o per detrás?
1: Ja comencen, ja.
4: Si comença per davant, s'acaba per ser poc.
3: Depèn de la nit.
2: Per davant.
3: Per davant.
2: Sempre de cara.
3: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
3: De servir el tabaco estem patint. Molt bé. A qui o què odies?
4: Els polítics.
3: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat. Mare. Els que t'intenten enganyar.
1: Mira tu, jo pensava...
2: fariseus.
1: Jo pensava que diria a Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
3: Fariseus.
2: Sí.
3: Fariseus. Sempre sí, tens alguna
1: cosa. Jo m'he quedat també, saps?
3: Amor,
1: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
3: Amor o amor secret o amor platònic, aquella que dius una Esperança Aguirre, una Cospedal,
1: aquelles que tenies,
3: Ayuso.
1: Aquelles que tenies la foto a la carpeta, lo pòster a l'habitació.
3: Un Pedro Sánchez.
2: I a la Marta Sánchez.
3: La Marta Sánchez.
1: Ah, amigo.
3: Que va dir fascistes.
4: Tio, és que n'han llegut tant. No em visualitzo cap ara.
1: Ves si conteu.
2: Llavors no era fascista.
3: Abans no. Se la va cantar als militars.
1: L'altre dia, l'altre dia va anar a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí.
1: Va anar a l'Hormiguero i esta dona dic, pues jo està igual que fa 20 anys, que dic, sí, està però... igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat.
3: Té el pavó.
2: Tu has preguntat, això és de fa moltíssims
3: Alberto,
2: anys. I ara mateix no en tinc.
3: Qui era, no sé quin has dit. No n'hi ha cap de mort.
4: N'han llegut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix
3: diré més per ensenyar. Sí.
4: Quan arribo a casa miro el carpet en truco.
3: Quin espai gaudir ets tu que diguen. Vale, què has fet que no faries mai més?
4: Buf.
3: Anar a la final de la Champions en cotxe o...
4: No res. Ho tornaria a fer tot el mateix.
1: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pera res.
4: No m'arrepentixo.
1: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
3: No, però són d'estos matxos alfa, ne queden pocs. Aquí en som tres, però ne queden molt poquets,
1: No, me n'arrepentixo de
2: No, és veritat, no.
3: I última, Ramon, si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius, bon bollàs, jo de cop.
2: Algo.
3: Algo o algú.
2: No ho sé. Acabo.
3: No.
1: Algun equip.
3: Fica el pam, pam, pam, pam. No.
1: Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'espanyol.
3: No. Jo pensava que el programa acabaria bé, però la teva que li ha rebut l'última pregunta.
2: Ja no vull que desaparegui ningú, no, ni cap equip, ni res. No.
1: Tots fan
2: jo
1: falta.
2: Jo soc del Barça,
3: ni Harry Potter.
2: I els demés que s'espantin.
1: Tots fan falta per la diversió al final.
2: No, no, no, que jo soc del Barça.
3: Ni no, Harry Potter.
2: No soc contra anti-res.
3: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
3: Ja veus, ja veus este com este algun sí. d'estos.
2: No, este sí.
3: Home,
2: este sí.
3: Netanyahu.
2: Este no t'hi perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no t'hi perdó de Déu.
4: Algo
3: o algú.
4: Algo que fos l'enveja, que molt fos tenint tot l'altre, que aparegués, i algú, pues, el senyor Donald Trump.
3: Molt bé, el taronja.
1: Té neguitos,
3: Algo, l'envidia. L'envidia. Jo que tinc un munt, Alberto.
4: De mi? De mi?
3: Sí,
4: de mi?
3: Que estos 40 anys que tens molt ben portats.
4: Sí, que 40.
3: Vols molt bé, l'han superat de tot. 40, 40 els dos sou de la mateixa quinta? Sí, molt bé. Felicitats, molt bé. Han contestat molt bé,
1: Sí, sí. Play català, pim, pam.
3: Espectacular, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
3: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
4: M'ho us han passat molt bé.
3: Sí o no?
4: Sí.
2: Sí.
3: Vos podríeu recordar el pròxim evento que teniu este de...
2: Jo espera parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
3: Sí o no?
2: No és suficient, no és suficient.
3: Sí o no?
2: No, bé. El pròxim evento ja són festes. Bueno, no, demà.
3: Demà?
2: Que demà fem la presentació de
3: Espubillet. I de Espubillet i de...
2: I després ja venen festes.
1: Hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
1: La gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, ja berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
3: Hasta que s'acabe.
1: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem cul.
4: Hasta fin d'existència.
2: Hasta fin d'existència.
3: Primer s'ha de posar la presentació i tot, no berenar i bona nena.
1: I s'han de fer socis. Que val 17 euros només, socis.
2: I recordar lo de el Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin, i ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al Guinyot. Que els premis són com sempre, un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo.
1: Chorizo dur.
2: Al tercer.
3: Aquí està. Quan dius chorizo, quart, no és zapatero, no? Quan dius chorizo.
2: I els quarts, trofeu i un fuet.
3: Un fuet.
4: Quan ha dit chorizo, t'ha mirat tu.
3: Ja ho sé. Ramon, xec. Ho sé que m'estimaves. Perfecte.
1: I recordem que sis...
2: No, i hi haurà regals per tothom.
3: Vale.
2: Vull dir, després, algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo.
3: Pintacular.
2: Com sempre.
1: I si es volen...
2: I després, berenarillo. També,
1: i si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon...
2: De qualsevol de la penya.
1: O de qui sigui.
3: A la Lira
4: o al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
3: Que allà hi ha un full d'inscripció i tot el rotllo, important, ficar el número de compte...
1: Ficar-lo bé, que després estan els retorns...
3: Ahí està,
4: correcte.
3: M'encanta. Vos heu passat bé o no?
2: Sí.
4: La veritat que sí.
1: Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat...
3: Ja, però després de que m'ho di a mi...
1: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
3: Jo m'ho he passat viva.
4: Sí, jo sí.
3: M'encanta. Dos llegendes, Sí. Estes roquetes. És veritat o no?
1: Sí, sí.
3: Cago en Déu. Fos bé... Què?
2: Dime.
3: De no res. Agrair-vos la vostra presència. Ha sigut un plaer.
1: S'agraeix la camiseta, que no ho he dit. Sí. Dona gràcies la camiseta que t'han regalat.
3: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar.
2: 25 euros.
1: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has fet una miqueta d'oloreta corporal.
4: Quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
3: Allà pegar les moves feromones. Això és un imant de xotxetes. No es pot dir, això?
2: 25 euros.
3: 25 euros per portar-la, gràcies.
1: A la pròxima quota ho haurà sumat.
3: 25 euros, algú m'ha comprat la samarreta. Barata és, Barata, superfresqueta, superguapa, en l'escut de la cabra.
1: Que ja, mos farem la fotet, després mos farem la camiseta
3: que
1: i ho ensenyarem.
3: Que es xalarà.
1: Lo guapa que és.
3: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
1: Sí, i que mos escolten, que i encara mos escolten,
3: I hi ha que tenim haters que mos insulten.
1: Bueno, la gent famosa, ja ho saps, que hem de tindre de tot. Hem de tindre gent que et felicita, has de tindre gent que...
3: Si manés Alberto, no n'hi haurien d'estos, ja que aquesta carga de la gent que t'enveja.
1: Però d'això, tots mos felicitaria,
3: I no res.
1: Recordem, nosaltres també mos podem seguir tot això.
3: Recordar els nostres companys que venien al programa, que poden tornar.
1: Bueno, sí, els podem saludar. Ni els hem nombrat, ni els hem nombrat.
3: Com seria aquell que era així més calvo?
1: Home, no me'n recordo, ja fa tant de temps.
3: Que va tindre una xiqueta,
1: Però faria és això ja.
3: Pau.
1: Ah, sí, Pau, sí, esa roqueta, sí.
3: L'altre que estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
1: La feina que faig jo ara aquí, com seria?
3: Iepa!
1: A quin nata abandona el barco tots, eh?
3: Però n'hi ha una que no pot vindre perquè és autònoma, no, t'autònoma, que
1: bueno, jo també soc autònoma i...
3: Ara està en divendres a full de banda.
1: Avui mos ha abandonat, ja està.
3: Ara anem a veure que els nostres invitats diuen que volen pagar un cling-cling a la piscina.
1: Ah, sí? Pues ja, anirem aquí.
3: No els podem dir que no, tita. I recordar...
1: Redes socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ara sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, home, envieu-mos alguna coseta.
3: Que ja veieu que si...
1: A Nati com ho diu, sempre emprenyada. Home, sí. No, envieu-mos alguna coseta.
3: No, però no em surt este tono, a mi. Soc més huevón i soc més...
1: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, pues que mos envien cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així de delicada... El que sigui.
3: Que sigui, Tito.
1: Nosaltres farem el que diguem.
3: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
1: Concat, tots penjats allí, que Paco fa la faianeta, super...
3: Guió baix, a fer punyetes.
1: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
3: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA, a les 23:00, dissabtes a les 15, diumenge a les 12, i dimarts, per a quan arribes de festa al dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per a dormir.
1: Res, si tenen d'horaris, no tenen excusa, no tenen excusa per escoltar-nos, eh?
3: Però després, dita...
1: Bon, anem ja.
3: Dir que potser...
1: Ai, mare, què mos vols
3: dir? El programa següent serà l'últim de la temporada, tita.
1: L'últim ja?
3: L'últim ja... Perquè, segons el contracte...
1: Perquè ja no aguantem l'últim.
3: No, segons el contracte hem d'acabar abans que comencem festes roquetes, que s'acaba el pressupost, no mos podem pagar...
1: Bueno, però és que dos persones també crema una miqueta, i ja estem una mica... Necessitem vacació. Renovar idees.
3: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu i jo, dos persones.
1: Arrateig, sí.
3: M'encanta.
1: Arrateig. Quan te vaig veure el diumenge passat, allí no ho sé, si era... Animal. Si era persona o era animalet, però...
3: Era cara de correccional, era.
1: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa.
3: El pròxim programa
1: podem
3: serà...
1: tirar algo...
3: Sí.
1: Pot ser algo en directe?
3: Hi haurà sorpreses.
1: Igual mos arriesguem a fer-lo així en directe.
3: En directe s'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst...
1: Però un directe o en el carrer?
3: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
1: El de Nati, farem el directe al de Nati.
3: Doncs ballem
1: farem el directe al de Nati.
3: Jo si hi ha la piscina, hi ha un clinc-clinc, jo, Tito, faig el que compro.
1: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Dins la piscina portem les càmeres. Paco?
3: Jo estic nedant, Tito.
1: No, ja et veig. Paco segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fessin el directe al de Nati, al bar de piscina.
3: Si és que siguen submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguen water resist, creu-me, que siguen water resist.
1: Pues jo no sé tu, però jo m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
3: No. Jo m'estic visualitzant.
1: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
3: Ja se m'està ficant la petita. Paco, el dissabte. Busca'l.
1: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
3: No.
1: Dorm aquí baix de la taula, ja això, esta, Paco.
3: Tito, ho deixem aquí o què?
1: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou, avui.
3: M'encantat.
1: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries,
3: sí.
1: De gràcies,
3: jo, ja sé.
1: De tot.
3: Tito, t'estimo.
1: Jo també. Ara t'abraçaria, però sí, tenim el vidre estel mig.
3: No em subestimarà, que
1: et puc fer. Una abraçada i una besada ben forta.
3: Te foto un doble tirabuso aquí, però em caig en silla.
1: No. Bueno, família, ho deixem aquí. Bon anem, moltes gràcies als convidats per haver vingut.
3: No, aplaudir-los, aplaudir-los. Tornarem al pròxim triplet, tornem. Espera que no t'has de ser mou.
2: L'any que ve.
3: En mou, l'any que ve en mou, fem el triplet.
2: L'any que ve, si fem triplet, tornem, segur.
1: Pues bueno, lo dit, família.
3: Copa i pastes.
1: Lo dit, m'ho anem. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per estar aquí, que gràcies a vosaltres continuem aquí. Jo, Calul, qui sigui, tots aquí...
3: La xica de los
1: tuits. Aguantant, la xica dels informatius.
3: La xica de los tuits.
1: I bueno, recordar a la gent que es porti ben bé, que és fin de setmana... que no faiguem molt de mal i sobretot que...
3: Com...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.